0: més tenen calories i per això pues, són molt bones per a cuidar-nos. A més, són molt, molt hidratants en aquestes dates, pues, sempre venen molt bé, pues, que són un 90% d'aigua.
1: I a qui prefereix el meló d'Alger sense llavors? Com sabem si neté o no a l'hora de triar-lo?
0: Bueno, hem de fixar-nos sempre en la varietat, ja que hi ha algunes que no tenen llavors, com el meló d'Alger negre, la blanca ratllada o el meló d'Alger mini. Per als que no els importa llevar les llavoretes mentre mengem, pues, poden triar entre variants com la Sugar Baby, a la polpa més rosada, el Crimson Sweet, a la polpa color roig més intens i molt dos, o bé el meló d'Alger resistent, que semblant a l'anterior, però més resistent i un poc menys dolç.
1: Uh-huh. També existeixen diferents varietats de meló.
0: Sí, està el cantalupo, el meló francès, que és de forma redona i corfa, verda clar, és molt benvolgut pel seu sabor i aroma, i la seua polpa pues, és ataronjada i la seua textura prou dura. També trobem el meló gàlia, que és de pell fina i en la polpa més blaneta, d'un color entre verdós i groguent, però en un sabor molt dolç i aromàtic. I el més famós, el pell de sapo, no? també conegut com a pinyonet per la forma, que té la corfa verda fosca i rugosa, més ovalat i de polpa blanca i molt dolça també.
1: I ens donaries algun truquet per a triar-los en el seu punt òptim per a la dolçoreta que sempre busquem?
0: Sempre busquem, no? Per a saber si un meló està madur hem de comprovar que els extrems estiguen un poc planets i que ens donen la sensació que no està buit en agafar-lo, que tinga un poc de pes. I en el cas del meló d'Alger, per a triar-lo cal comprovar que té una taca de color groc cremós en la seua corfa, uh-huh, per a saber si està pues, perfecte per a consumir al seu punt.
1: I per a conservar-los, ja per últim?
0: Bueno, sempre és millor un lloc fresc i sec i una vegada encetats, pues, millor en la part alta de la nevera per a que, pues, que estiguen ben fresques quan els prenem, no?
1: Exactament, ben fresquets el meló i el meló d'Alger ara en l'estiu a petit i molt. Moltíssimes gràcies, mamen, i fins la pròxima setmana.
0: Fins la setmana que ve a tots.
1: Adeu.
2: Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos...

0: Más de uno, Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Ja tenim pressupostos de la Generalitat per enguany, ja són una realitat. Què tal? Bona vesprada. PP i Vox els acaben d'aprovar amb els seus vots a favor amb la prioritat nacional de per mig, mentre Partit Socialista i Compromís han votat en contra. Explicarem també el gir que s'ha produït a l'assassinat masclista de les últimes hores d'Almoradí, perquè finalment ni és assassinat ni és masclista. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem.
2: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
3: ¡Regarde la gilipollua!
2: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
4: La próxima semana hablaremos del gobierno.
2: Generalitat Valenciana.
1: Les Corts han aprovat fa només uns minuts els pressupostos de la Generalitat per enguany, que són ja una realitat. Més de 33.000 milions d'euros amb un creixement del 3% i arriben ara pel retard que arrosseguen de l'any passat per l'impacte de la Dana. Andreïna Pietri.
5: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, celebra la fita, reivindica aquests comptes públics com els més socials, segons ha dit, amb inversions destacades en matèries com ara educació o sanitat.
6: El PP dialoga y busca consenso. Nosotros establecemos prioridades que quedan muy claras en los presupuestos de la Generalitat. Prioridad por la educación, prioridad por la sanidad, prioridad por las políticas sociales, que el 80% del gasto de este presupuesto va a esas materias que son tan importantes. Nosotros dialogamos y buscamos acuerdos para garantizar el futuro de la comunidad y yo creo sinceramente que estos presupuestos garantizan el futuro de esta tierra.
5: Els pressupostos han sigut aprovats per PP i Vox. Aquests últims, els de Santiago Abascal, asseguren que inclouen el seu principi de prioritat nacional. El síndic de Vox, José María Llanos, ho celebrava així.
7: Prioridad nacional por ley. Vox ha conseguido los primeros presupuestos donde se incluye la prioridad nacional. Y acostúmbrese a escucharlo, porque la prioridad nacional ha llegado para quedarse. Y más pronto que tarde llegará a la normativa nacional. Estos presupuestos son solo el comienzo.
1: L'oposició d'Esquerres ha votat en contra d'estos pressupostos de la Generalitat, denunciant que són uns comptes allunyats de les necessitats valencianes i que el PP, segons critiquen, ha acceptat aquest principi de prioritat nacional exigit per Vox. Lucía Peris.
8: Un aspecte contra el que ha tornat a carregar el Partit Socialista. El seu síndic, José Muñoz, creu que el nostre serà d'ara endavant dels únics territoris a nivell europeu, segons ha dit, a guiar-se per la prioritat nacional.
9: El concepto de apartheid y de segregación racial pasará a ser el concepto principal para la asignación de los recursos públicos. Y esto es terriblemente grave, porque ahora la diferencia entre poder acceder a una ayuda a la vivienda, en acceder a una ayuda para tus hijos, para acceder a la sanidad, en acceder a la educación, puede llegar a ser tu color de piel y tu raza. Y esto es culpa del Partido Popular.

0: de Pérez Llorca.
1: També critiquen el PP des de Compromís. El seu portaveu, Carles Esteve, afirma que aquests no són uns pressupostos socials i confia que l'esquerra guanyi les pròximes eleccions autonòmiques. Així no se

0: Los presupuestos no pueden esperar el que vostès volen tardar en especular en el sòl públic. Necessitem habitatge públic i possibilitats n'hi han.
1: El govern central ha fet precisament avui balanç de la situació de la immigració a la comunitat. La ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha estat a València per a reunir-se amb sindicats i agents socials i abordar així els pròxims passos d'aquest procés extraordinari de regularització de persones migrants. Alejandra Carrillo.
2: Després de la trobada, el president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, Vicente Lafuente, ha destacat la importància de dotar a les persones migrants dels recursos necessaris per a facilitar la seva incorporació al mercat laboral.
3: Que creo que es un proceso absolutamente necesario. Nuestra sociedad necesitamos que estas personas que ya están aquí se incorporen con dignidad a unos puestos de trabajo. Hay que trabajar mucho la formación porque las industrias y las empresas en este momento necesitamos mano de obra cualificada y en muchos casos es tan sencillo como el propio idioma que tienen que incorporar.
2: Comissions Obreres també ha recolzat la mesura, encara que ha reclamat millores per a agilitzar els tràmits administratius i evitar demores en el procés. Ho explica la secretària general de Comissions Obreres, Ana García.
4: Valoramos positivamente que se haya dado esta regularización y que las personas migrantes que ya están en nuestro país, que están colaborando y que están trabajando, puedan acceder a tener derechos y a tener una seguridad jurídica. Hemos trasladado también algunas cuestiones que necesitamos que se resuelvan porque nos las trasladan las personas migrantes, que tiene que ver con la agilidad en la tramitación, que la ministra pues nos ha dado esa tranquilidad.
5: Llegan los días sin IVA de Conforama, la mejor selección de sofás, colchones y muebles ahora sin IVA. Aprovecha y renueva tu casa con muchos estilos al mejor precio en Conforama y Conforama.es.
6: Y hay llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: La 1:56, avui ha declarat davant la jutgessa de la Dana Ruth Merino, qui el dia de la barrancada era la portaveu de la Generalitat i consellera d'Economia i Hisenda. Ha assegurat que l'emergència començà a preocupar-li a partir de les 8 de la vesprada perquè fins llavors va estar reunida amb el seu equip preparant Lucía els pressupostos de la Generalitat.
7: No obstant, la primera vegada que va sentir parlar de la Dana va ser a les 9:15 del matí. Ha explicat la magistrada que com a portaveu de la Generalitat li anaven facilitant dades verbalment i que el gruix de la informació de l'evolució va assumir-la la consellera Salomé Prades, que és una de les dues persones imputades en la investigació de la tragèdia.
1: Finalment, no va ser un assassinat masclista, sinó una desgraciada mort per causes naturals. Parlem de Maria del Carmen, la dona de 56 anys que era trobada morta per la Guàrdia Civil en les últimes hores a Almoradí, Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
8: La primera noticia la dio la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a través de la red social X a las 10:16 de la mañana al publicar: estamos recabando datos del asesinato por presunta violencia de género de dos mujeres en la provincia de Toledo y Alicante. Los primeros indicios recabados por los agentes, así como diversas contradicciones observadas, hicieron sospechar del marido de 61 años que quedó en calidad de detenido. Si es verdad que sobre este hombre pesaba una denuncia en 2008 y la mujer fue incluida en el sistema Biogen, aunque en todos estos años no ha habido nuevas denuncias. Medios de comunicación e instituciones empezamos a dar por hecho de que se trataba de otra muerte machista. La propia Guardia Civil habló de un presunto caso. Sin embargo, practicada la autopsia a la mujer, la benemérita descartó después el crimen y difundió que la muerte se había producido de forma natural, tras lo que el marido quedó en libertad.
1: La Policia Nacional ha detingut a Sagunt un home per disparar contra un vehicle després d'una discussió de trànsit. Onda Cero al Camp de Morvedre, Sergi Beltrán.
9: Els fets van ocórrer el passat 14 de juliol després d'una disputa entre el sospitós que circulava en motocicleta i el conductor del turisme. Segons la investigació, l'acusat va disparar amb un arma de foc contra la porta del vehicle i va fugir a gran velocitat. La policia va aconseguir identificar-lo gràcies a una imatge captada per un veí just abans de l'incident. El detingut està acusat d'homicidi en grau de temptativa i tinença il·lícita d'armes. El jutge ja ha decretat el seu ingrés a la presó.
1: Desarticulada a Castellona, xarxa dedicada a estafes bancaris amb 13 detinguts i 500.000 dades intervingudes. Hi ha 5 investigats a València, Madrid, Palma i Toledo. Onda Cero Castelló, Anna Adrián.
10: La Guàrdia Civil assenyala que els detinguts enviaven missatges SMS falsos i realitzaven telefonades fent-se passar per empleats bancaris per obtindre claus i accedir als comptes. Ana Isabel és la portaveu de la Guàrdia Civil.
11: Les víctimes accedien a aquestes pàgines web fraudulentes